Ni lesul gwein rockmus na anakuit sprelat obtanien de farsa de vashes de vinglum.